0: casada. Una lixa és a gent. Una bali a l'altà. Quina l'àsia és l'hospital. Unya. I Bogotà l'àsia és el doctor. O un tingui. Com se n'amanen que la gaia, nyu?
1: Ui, anar com pa a mena balé. Ya no nga nga kung lagay managi mo gipangutan na dok.